0: reservar un lunes. O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
1: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Las Relab de Vision Lab. Sí, las Relab ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
3: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
4: COPE Baleares.
5: Estar informado.
6: Soy Juan Andrés Ruiz y escuchas Herrera en COPE Baleares. Hoy jueves 18 de junio. El Govern impulsa una edición récord de los bonos, dels bons Illes Balears, con más de 1.000 comercios adheridos y la participación de 570 autónomos. El canje de los bonos comenzará hoy jueves, día 18 de junio, y se mantendrá hasta final de julio o hasta agotar existencias. La campaña va a movilizar muchos millones de euros para incorporar por primera vez una línea específica para establecimientos de alimentación. Hablamos con la directora general de Empresa Autónomos y Comercio, María Antonia Sansó. Bon dia, María Antonia.
7: Hola, bon dia.
6: Enhorabona per la gran participació d'aquesta nova edició.
7: Sí, la veritat és que estem en xifres rècord de participació. També des del govern de les Illes Balears s'ha fet un gran esforç per poder posar molt de pressupost per aquests bons, i estem xerrant de 3.800.000 euros en quant a bons per petit comerç, per tots aquells establiments que s'han animat a adherir-se i a participar.
6: És aquest, efectivament, un bon incentiu per al comerç local i el comerç de proximitat?
7: Sí, hem anat fent feina conjuntament amb les associacions de comerç per tal de poder prendre aquelles decisions més encertades per tal de que pugui ser profitós, i aquesta campanya consisteix en dues línies, en la línia de comerç tradicional, aquella que majoritàriament és de moda i complements, i l'altra línia d'alimentació. Mm. Per tant, cada persona té 30 euros per poder gastar en quant a alimentació i 30 euros per poder gastar en comerç tradicional.
6: Per qui no ho sabem, com funciona el canvi d'aquests bons?
7: El funcionament és molt senzill. És mirar per poder tenir la informació a través de la pàgina web Bons Illes Balears. Allà hi ha tota la informació dels bons que hi ha vigents en el moment i els comerços adherits, i se pot mirar per illes, per pobles, i per poder tenir aquest bons simplement és anar en el comerç en el DNI i res més.
6: Així de senzill, així de fàcil.
7: Així de senzill,
6: molt DNI. Bé. Mm-hmm. Per sectors, quins són els que lideren la campanya d'enguany?
7: El sector que més ho lidera i que en campanyes anteriors també ha estat així és de moda i complement.
6: Uh-huh. Aquestes és que hi ha més interès en fer-se amb aquests bons, no?
7: Sí.
6: Aquesta campanya, aquesta nova edició també inclueix les altres illes, no és vera?
7: Sí, inclueix les altres illes i s'han tingut en compte la doble insularitat. Mm-hmm. Per tant, percentualment hi ha hagut més bons per Menorca i Eivissa, i també la triple insularitat en quant a Formentera. Per posar un exemple de l'èxit en l'adhesió dels establiments que estem en xifres rècord, Formentera l'any passat hi havia dos comerços adherits i enguany estem xerrant de 12. Per tant, percentualment ha augmentat molt.
6: Mm-hmm. Al marge de Palma, quins són els municipis que també participen a Mallorca?
7: Arreu de totes les Illes Balears estem xerrant de més de 40 municipis. Mm-hmm. El segon amb més participació després de Palma és Manacor. I en general la gran majoria de municipis participen en aquests bons. s'ha donat tot

0: tota la informació, tota la formació també per, en la cambra de comerç, per tal que puguin tenir la manera de fer-ho de la manera més senzilla possible, i hi ha hagut una gran participació.
1: Dia 31 de juliol finalitza aquesta campanya, comença avui i finalitza dia 31, però coincidiran les rebaixes?
0: Les rebaixes, com bé dius, és d'aquí un parell de setmanes, per tant, aquesta campanya de bons, diguem que és com si ja fossin com unes prerebaixes, per tant, per això se va triar aquesta data, dia 18 de juny, perquè no coincidís exactament amb les rebaixes, i com molt sabem per l'experiència amb anys anteriors, els bons, sobretot de moda i complements, acaben aviat. Acaben aviat, per tant, serà un impuls previ a les rebaixes, per tant, serà un complement en quant a les rebaixes.
1: Mm-hmm. És interessant, i a més, apoiem aquesta iniciativa no tan sols per beneficiar en el comerç local, sinó per beneficiar en el comprador del comerç local, en el resident, en aquest cas.
0: Sí, totalment. També per donar aquest impuls en aquests moments que hem viscut aquests mesos a nivell internacional també tan convulsos, per tant, també perquè tinguin aquest marge també de poder fer una despesa d'una manera més tranquil·la.
1: Mm-hmm. Comentat abans, Maria Antònia, que heu mobilitzat 3,8 milions d'euros en aquesta campanya. És molt, moltíssim.
0: Sí, estem xerrant d'una diferència que l'any passat estem xerrant d'una campanya d'1.200.000, i per tant, enguany s'ha fet un esforç de quasi quadriplicar els pressupostos.
1: Mm-hmm. Però és que també hi ha més comerços adherits i més participació d'autònoms en relació a l'any passat.
0: Sí, mm-hmm. També, com dèiem en el principi, s'èxit de que en quant a número de comerços, en quant a número d'autònoms, pues, s'ha ampliat bastant. Per tant, aquesta campanya pues, també arriba en el màxim comerç possible.
1: Mm-hmm. Idò, aquesta campanya que comença avui i fins dia 31 de juliol, la gent ha d'estar pendent dels establiments i de com ho ha de fer, que és ben senzill, així com tu bé ho has explicat, i podràs fer o podràs aconseguir aquests bons de les Illes Balears en aquesta nova edició i aconseguir descomptes molt interessants. És una molt bona idea, o sigui que espero que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Uh-huh. Moltes gràcies.
1: Gràcies, molt bon dia. Maria Antònia Sansó, directora general d'Empresa, Autònomos i Comerç de les Illes Balears, impulsando esta nueva edición récord de los bonos Illes Balears con 1.223 comercios adheridos y la participación además de 570 autónomos. Alcance muy, muy sencillo a través de la página web del Govern y presentando el carnet de identidad en los establecimientos adheridos a esta campaña. Comienza hoy, día 18 de junio, y finaliza el día 31 de julio o al finalizar o al acabar las existencias de estos bonos.